0: Decía Martin Luther King que al final no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos. Desde entonces ha pasado poco tiempo, pero han cambiado muchas cosas. Ese silencio del que habla Luther King es el que ha empezado a penalizarse entre la opinión pública, como decía estos días Javier Bardem desde el Festival de Cannes. La neutralidad, decía, ya no es una opción. Ahora lo que penaliza no es expresarse políticamente, sino el silencio, quedarse callado o mirar hacia otro lado. Y eso, creo, es una victoria colectiva. Los que pueden alzar la voz y no quieren hacerlo por lo que sea, me parecen unos cobardes, añadía el actor, que con su defensa palestina durante los Oscar rompió el status quo y el silencio que reinaba en Hollywood hace unos meses. Es verdad que no todo el mundo, obviamente, tenemos el altavoz de Javier Bardem, no todo el mundo tenemos el poder de Radio Televisión Española y no todos podemos arriesgarnos a decir lo que pensamos. Pero sí podemos intentar, en la medida de lo posible, aportar un pequeño granito de arena, un gesto, aunque no sea demasiado grande. Por ejemplo, no permanecer impasibles cuando somos testigos directos de la inhumanidad. No anestesiarnos ante el dolor. No permitir que nos griten bulos, falsedades o mentiras. Y no dejar que nadie defienda lo indefendible. No es fácil, soy consciente, pero cada vez somos más los que no tenemos miedo a quedarnos callados. Como dice esta canción, las palabras de los profetas están escritas en las paredes del metro y son susurradas en el silencio. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis un buen día.
1: Gracias, Eva. Muy buen día. Con esto llegamos a las 8 menos cuarto. En Canarias, 7 menos cuarto. Se queda usted con las territoriales de Radio Nacional en las mañanas de esta radio pública.
2: Radio Nacional de España, las Illes Balears. Serveis informatius. Molt bon dia. Falta un quart d'hora per les 8. El sector del turisme de luxe assegura tenir sensacions positives per l'estiu i augura una temporada molt similar a les darreres, tot i haver patit algunes cancel·lacions amb l'inici del conflicte a l'Iran. Les reserves a darrere han repuntat i el primer trimestre de l'any han presentat resultats molt similars als de 2025. Avui és dilluns, 18 de maig. Pablo Hernández és al control tècnic. Us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Jaume Vinyes. La víctima era eivissenca.
3: La dona assassinada dissabte a la localitat de Dolores havia nascut a l'illa, tot i que feia anys que vivia a la província d'Alacant. Així ho destaquen diversos mitjans. La delegació del govern confirma que el cas s'investiga com un de violència masclista.
2: Els metges tornen a fer vaga.
3: Aquesta mitjanit ha començat una nova setmana de mobilitzacions del personal sanitari i mèdic. Fins divendres, els metges tornaran a reivindicar un estatut marc propi, entre d'altres millores laborals. Els serveis mínims establerts per l'IPSalut estableixen que l'atenció hospitalària prevista sigui la mateixa que en els dies festius.
2: I en els esports?
3: El Mallorca té un peu i mig a la segona divisió després de la derrota per 2-0 al camp del Llevant. Els vermells ja no depenen de si mateixos per salvar la categoria i només una carambola amb 4 partits implicats pot evitar la pèrdua de categoria.
2: Anem a consultar la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
4: Bon dia. Avui a les Illes Balears tenim intervals de núvols disminuint la nuvolositat fins que del cel poc ennigulat. Això sí, durant l'hora baixa se formaran núvols d'evolució que podrien deixar algun ruixat ocasional i aïllat, sobretot al nord de Mallorca i a Menorca. Les temperatures avui pugen lleugerament. Podem arribar a màximes de 23 graus a Palma i Eivissa, 21 a Maó i Formentera. Per altra banda, bufa vent fluix de les components sud i sud-oest amb brises costaneres. És una informació d'AEMET.
2: Ara mateix tenim 18 graus a Formentera, 16 a Eivissa i Maó, 14 graus a Palma. I anem a consultar també com s'està circulant per les carreteres. Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes, bon dia.
5: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment estaven retencions a l'autopista d'Inca, a l'altura de Consell, fins a l'altura de Santa Maria de Sant Palma, i també a l'altura del Perigón de Sant Castelló i a l'incorporació cap a la via de cintura. I a la via de cintura, trobant les complicacions habituals a l'altura de Camp Blau, fins a l'altura de la sortida, cap a la carretera de Solla, i a l'altura de Setaulí en Sant Andràs, i ja el que són la resta de principals teatres de Mallorca, trobant tafí fluid i sense incidències. Això és tot pel moment. Molt bon dia.
2: Com dèiem a la portada, el turisme de luxe afronta l'estiu amb sensacions positives, tot i la incertesa pel conflicte de l'Orient Mitjà. Des del sector donen per fet que les illes es beneficiaran de la condició de destinació a refugi i auguren xifres molt similars a les dels darrers exercicis.
3: El client del poder adquisitiu sol prendre decisions a darrera hora i, per tant, es fa difícil fer pronòstics a mig termini. Amb tot, els empresaris consideren que els primers mesos de l'any han estat molt bons, tot i passar moments complicats arran de l'inici de la guerra amb l'Iran. Jesús Cuartero, president de Essential i Mallorca, assegura que ja han recuperat la normalitat.
6: No te niego que ha habido cancelaciones, sobre todo al principio, pero también ha habido, cuando se ha visto cómo Mallorca se siente segura, también ha habido un repunte que ha compensado.
3: El turisme de luxe es troba en una fase d'expansió a les illes i encara té marge de creixement, així ho assegura el darrer informe de la consultora Colliers, que destaca, per exemple, que els darrers dos anys la despesa mitjana diària per persona s'ha incrementat un 13,2%, assolint els 214 euros diaris per persona. És una dada que, segons asseguren, certifica que les Balears es consoliden com a destinació premium. Però n'hi ha més. Laura Hernando és managing director de Colliers Espanya.
7: Y justo el año pasado pues fue también el segmento donde más aumentó el número de pernoctaciones, más de un 6% respecto al año anterior, en categoría 4 y 5 estrellas que llamamos premium, ¿no? Eso unido a la entrada de marcas cada vez más de lujo y a reposicionamientos, pues nos hace ver esa tendencia.
3: Una de les claus per mantenir aquesta tendència és la connectivitat aèria. En aquest sentit, Essentially celebra que ja s'anunciï per dia 12 de juny l'obertura de la connexió amb Abu Dhabi. Més enllà de la incertesa dels seus resultats pel conflicte a l'Orient Mitjà, destaquen que es mantingui l'interès en obrir la ruta i celebren que l'altra gran aposta, la connexió amb els Estats Units, ja està allargant el període d'activitat. És Jesús Cuartero.
6: United, que ja és la quarta temporada que viene con nosotros, ja empieza a operar en mayo y ya está llegando prácticamente octubre. Yo creo que también se van dando cuenta que es un producto que se puede alargar y que no se tiene que concentrar solo en los meses más de verano, más fuertes.
2: I seguim parlant de la temporada turística, que enguany té més un esdeveniment molt marcat al calendari, el Mundial de Futbol. La platja de Palma ja reforça en personal en vista a l'inici de la competició, un esdeveniment que coincideix amb les vacances de molts de turistes.
3: Es tracta d'un esdeveniment que, si bé no afecta les reserves hoteleres, sí que té un impacte a la restauració. Pedro Marín és el president de l'Associació d'Hotelers de Platja de Palma.
8: Sí que se fa un reforç i s'han d'invertir pues, en televisors, en pantalles, en tot en personal, per incorporar gent en aquestes hores fixes a on juga la selecció d'aquest client o d'aquest turista que molt ve a visitar.
2: I amb l'arribada de la temporada alta també tornen les denúncies per les party boats.
3: A Formentera els veïns han denunciat una festa on participaren una vintena de vaixells amarrats, uns de vora els altres a la zona d'Escaló de Sant Agustí, amb la música molt elevada i desenes de persones bevent i ballant. També participaren motos aquàtiques. La llei Balear prohibeix des de fa una dècada les festes amb vaixells a zones protegides de l'arxipèlag.
2: En successos, la dona assassinada dissabte en una caserna de la Guàrdia Civil a la província d'Alacant era eivissenca, segons destaquen diversos mitjans. El cos fou trobat dissabte a migdia juntament amb el del seu fill de 20 anys i el seu marit de 55. Delegació del govern ha confirmat que el crim s'investiga com un cas de violència masclista.
3: Tres dones han resultat ferides a Ciutadella quan una sanefa decorativa de marès s'ha desprès des d'una alçada de 3 metres. L'edifici està situat a la plaça Nova. El 061 ha hagut d'atendre tres dones de 38, 39 i 65 anys que es trobaven a la terrassa d'un establiment. Dues d'elles amb petit traumatisme cranioencefàlic lleu i diversos traumatismes i fractures.
2: I més qüestions. Aquesta mitjanit ha començat una nova setmana de vaga del personal sanitari mèdic. Fins divendres, els metges tornaran a reivindicar un estatut marc propi d'entre d'altres millores laborals. Els serveis mínims que ha establert l'Ipsalut són els següents.
3: L'atenció hospitalària prevista és la mateixa que en els dies festius, tot i que en les especialitats mèdiques que tinguin pacients ingressats i en els serveis centrals que hagin d'atendre pacients hospitalitzats, s'augmentarà un especialista per servei mèdic en torn de matí respecte dels previstos per als dies festius. En els serveis hospitalaris considerats activitat urgent o crítica, es prestarà el 100% de l'assistència per garantir l'activitat programada i la continuïtat dels tractaments en curs.
2: I aquesta és la quarta setmana de vaga, enguany convocada pels metges. Es produeix en un context en què la sanitat privada guanya terreny al manco a les Balears. Segons les darreres dades oferides per l'Institut per al Desenvolupament i Integració de la Sanitat, les clíniques i consultes privades atenen el 44% de les urgències i realitzen el 37% de les intervencions quirúrgiques. Els detalls amb Xavi Ara.
9: Segons aquestes mateixes dades, a les Illes hi ha 15 hospitals privats que suposen el 58% de tots els que hi ha. Entre els anys 2020 i 2025 s'ha incrementat el nombre de persones ateses en un 2% anual fins a arribar a assolir les més de 376.000 persones ateses. Un increment que, segons la directora de l'IDIS, Marta Villanueva, s'explica en una cada vegada major dificultat de la gent per accedir al sistema públic.
10: Está muy tensionado en listas de espera, está muy tensionado en accesibilidad. Cada vez más la ciudadanía pues siente que le cuesta mucho acceder al sistema para poder hacer ese primer diagnóstico, ¿no? Entonces hay una componente a nivel nacional también en la cual, bueno, pues la ciudadanía se tiene que buscar alternativas que le permitan accedir a la sanidad.
9: I un dels principals reptes que ara mateix assumeix el sector sanitari és el de la innovació tecnològica, posant especial èmfasi en les possibilitats que ofereix la intel·ligència artificial.
10: Hay software y algoritmos de IA que están entrando en las máquinas que nos diagnostican. Estamos utilizando mecanismos que permite que el médico pues nos mire más y no tenga que estar atendiendo a construir una historia clínica cuando un software de IA lo puede hacer.
2: Sí. De 4 minuts. L'Associació de Famílies Monoparentals de Balears reclama que les administracions les tinguin en compte a l'hora d'elaborar noves lleis i que se les equipari les famílies nombroses en termes de drets i ajudes.
3: És una de les principals reivindicacions que s'han sentit a la trobada anual celebrada aquest diumenge a Palma amb motiu del Dia Mundial de les Famílies. La vicepresidenta de l'associació, Patricia Reinés, assegura que el seu és el model de família que més creix els darrers anys i reclamen, per tant, visibilitat i un reconeixement al sobreesforç que han de fer per criar els seus fills.
11: No tenim ajudes econòmiques, no tenim serveis, diguem, de preferències a certs llocs, pues, per escoles d'estiu. Se demana un poc això, que se mos tingui presència dins les noves lleis.
3: L'associació reclama una llei que la reconegui i les protegeixi.
2: I una família que també demana ajudes a en Olivia, una nina d'Alcúdia que pateix la malaltia de la pell de papallones. L'única persona de les Balears amb aquesta malaltia que pot optar un nou tractament gènic que acaba d'arribar a Espanya, però la lentitud de l'administració per ara li ho impossibilita.
9: Aquesta malaltia només la pateixen 500 persones arreu de l'Estat. D'aquests, 3 són residents a les Balears. La variant d'en Olivia fa que sigui l'única de les illes que pot optar a un tractament gènic innovador que acaba d'arribar a Espanya. Per ara només el reben 2 pacients d'Andalusia, això sí, amb el finançament del govern autonòmic, perquè aquesta malaltia encara no està dins la cartera de la sanitat pública. La família demana més agilitat en uns procediments que poden salvar vides. Escoltam de nou Juan Etura.
12: Porque son cuestiones burocráticas, no son cuestiones médicas. Entonces eso se puede corregir y se puede mejorar.
2: 7:56, parlam ara d'actualitat esportiva. Una actualitat esportiva, Xavi, que ve marcada pel Mallorca.
9: Sí, perquè el Mallorca té peu i mig a segona divisió. El conjunt de Martín de Michelis va caure per 2-0 al camp del Llevant i és penúltim en 39 punts a 3 de la salvació. Per mantenir-se a primera necessita la combinació de diversos resultats. El primer de tot, guanyar l'Oviedo, i això hauria d'anar acompanyat de les derrotes de l'Elx i d'Osasuna. Només en aquest cas, el triple empat a 42 punts salvaria el Mallorca. L'altra opció passaria per golejar l'Oviedo i que Osasuna també fos golejat pel Getafe fins al punt de salvar una diferència de gol averaix general entre Osasuna i Mallorca favorable de 8 gols als navarresos. L'entrenador Martín de Michelis és ben conscient que ara mateix no depenen d'ells mateixos i reitera que passi el que passi vol continuar fent feina amb l'equip.
13: Nos debemos como equipo, como grupo, con todo el respeto al como se dice, mallorquinismo, mallorquinista, regalarles un triunfo y el fin de semana ser respetuoso para con el hincha, por lo menos desde adentro para afuera, ganando, y después las matemáticas no van a depender de nosotros.
9: Tot això en un ambient caldejat al qual alguns aficionats varen esperar els jugadors a la sortida. El jugador Sergi Darder va parlar amb ells. Aquest va ser el moment.
14: Estoy aquí para dar la cara por los deportes.
15: Fue única demanda, perdón. Es única demanda, perdón.
14: Correr, por favor, lo que, porque siempre que perdemos esa actitud, es decir, no nos ha dado. No nos ha dado. Lo siento mucho.
16: El 11º presupuesto.
2: veurem el que passa a partir de dissabte. En futbol femení, el Barça de Patri Harry Catacoy continua fent història i ha guanyat la Copa de la Reina 3-1 a l'Atlètic de Madrid a la final, i a Primera Federació la U d'Eivissa es manté gràcies a la seva victòria 3-1 davant el Cartagena a Can Mises. Si hem de parlar ara del Poblense i l'Atlètic Balears, que continuen en la lluita per aconseguir l'ascens precisament a Primera Federació.
9: Els dos equips mallorquins han superat l'eliminatòria de semifinals del play-off. Els ballaricos partien amb l'avantatge més còmode després d'imposar-se al camp del Coruixo per 0-3. Els gallecs, però, varen plantar cara i es varen avançar 0-1. Un gol de Miguelito, però, va calmar els ànims de Sant Malferit. El Poblense, per la seva banda, s'ha tornat a imposar el Numancia en aquesta ocasió per 2-1. Els mallorquins, que defensaven la victòria a l'anada per 0-1, es varen tornar a avançar, però els sorians varen empatar de penal. Quan es disputaven els darrers minuts, Aitor Pons va marcar el gol que consolidava la victòria.
2: I dos apunts finals. En bàsquet, segon punt perdut per eliminatòria de l'Estia de Menorca, va caure 81-76 contra el Coruña als quarts de final per l'ascens a CB. I en motociclisme, tercer lloc d'Izan Guevara Moto 2, el Gran Premi de Catalunya, que el consolida segon a la general. Repassem ara el que diuen les portades de la premsa. Els diaris, 5 torrents de l'illa registren presència de metalls i pesticides, imatge compartida entre l'ascens del migjorn a Tercera Federació i el tancament de la Menorca Horse Week. Diari Eivissa, investiguen com a crim masclista la mort d'un guàrdia civil, la seva dona eivissenca i el seu fill, imatge de portada per al que qualifica de festa flotanta Formentera, més de 30 embarcacions a escaló. Periódico Eivissa titula pel fet que agroturisme i habitatges turístics preveuen estades més cortes durant l'estiu. La imatge de portada de petita és per als josepins, que reivindiquen la patata eivissenca per Sant Isidre. En canvi, Última Hora i Diario de Mallorca tenen com a principal tema de portada la derrota del Mallorca, una fotografia pràcticament que ocupa tota la pàgina Última Hora, de Morici lamentant-se per una ocasió, diu, enfonsats. Diario de Mallorca té una imatge de Samu Costa i Mojica i diu, a punt de caure a l'abisme. Amb aquesta repassa a les portades arribem a les 8 del matí, tornem amb més notícies a les 8:45 minuts a Ràdio 5.

0: Se només per continuar sent una destinació atractiva, sinó que ha de ser coherent amb allò que som. Vivim un moment decisiu, el turisme ha estat, continua sent la gran força econòmica, laboral i social per Mallorca, però també sabem que nous temps ens exigeixen una mirada més profunda, més responsable i més connectada amb l'essència de la nostra illa.
1: El Consell recorda que només l'any passat es van incrementar un 60% les ajudes destinades a aquesta campanya, la que compta amb una inversió d'1 milió d'euros procedents de l'impost de turisme sostenible.
2: Dues i 24 minuts, temps ara per actualitat esportiva, que començar amb Enrique Mas parlant de les males notícies pel Mallorca. Bon dia.
3: Sí, perquè el Mallorca té peu i mig a la segona divisió. El conjunt de Martín de Michel es va caure per 2-0 en el camp de Llevant i és penúltim amb 39 punts a 3 de la salvació. Per mantenir-se a primera necessita guanyar l'Oviedo, que l'Elchi i l'Osasuna perdin a la darrera jornada i el Llevant empati o guanyi. El tècnic Martín de Michel diu que passi el que passi, vol seguir.
4: Nos debemos como equipo, como grupo, con todo el respeto al ¿cómo se dice? Mallorquinismo, mallorquinista, regalarles un triunfo y el fin de semana ser respetuoso para con el hincha, por lo menos desde adentro para afuera, ganando, y después las matemáticas no van a depender de nosotros.
3: A Primera Federació, l'UD Eivissa ha garantit la seva presència matemàtica a Primera Federació després de superar per 3-1 al Cartagena a la penúltima jornada.
2: I també estem molt pendents, Paula, dels rivals del Poblense i l'Atleti Balears en la final, per l'ascens precisament en aquesta categoria.
1: Sí, ho acabem de conèixer, l'Atleti Balears jugarà contra el Jaén, la tornada se jugarà a l'Estadi Balears i el Poblense disputarà la final contra l'Àguiles, un equip de Múrcia que també jugarà el segon partit a casa. L'anada serà el 24-25 de maig i la tornada 30 o 31.
2: D'altra banda, recordem que el Barça de Patri Jarro i Catacoy ha guanyat la Copa de la Reina, es va imposar a la final l'Atlètic de Madrid per 3-1 i també hem de parlar, Enrique, de bàsquet.
3: Sí, en bàsquet l'Estia Menorca va caure a la Corunya per 5 en un partit molt igualat i està a una derrota de quedar eliminat de la lluita per l'ascens a la CB per 2-0 la sèrie de quarts de final que ara es trasllada a l'illa. Javi Zamora, entrenador de l'Estia Menorca.
5: Nos hemos dejado 9 tiros libres, ha habido 4 o 5 tiros en estos 3 últimos minutos que se han salido prácticamente con el balón dentro de la canasta.
3: En motociclisme, tercer lloc per a Isan Guevara, el Gran Premi de Catalunya de Moto2, que el manté segon a la General del Mundial, i a MotoGP, Joan Mir, que va quedar segon, va ser penalitzat en 16 segons de sanció per comptar en una pressió incorrecta als pneumàtics i finalment ha quedat 13. I el Gran Premi Nacional de Trot, disputat aquest cap de setmana a Son Pardo, ha estat per Nike de Font, menat per Toni Valls.
2: I avui a la cultura parlam del Dia Internacional dels Museus, que enguany es fa sota el lema Museus unint un món dividit, en jornades de portes obertes i diferents activitats en la majoria de centres expositius de les Balears. Ignasi Gras, bon dia.
6: Bon dia. A Eivissa, el Museu Arqueològic de la Seu de Dalt Vila ha inaugurat la mostra Quan les parets ens parlen. Són els teginats originals de l'antiga Universitat d'Eivissa que daten del segle XIII i són una de les joies de la restauració de l'edifici que ha tret a la llum. També aquesta inscripció de la Societat Arqueològica Abusitana, ubicada a l'antiga capella de Sant Salvador. Són dos dels tres espais del Museu Arqueològic d'Eivissa i Formentera i ara per primera vegada en 16 anys poden visitar-se. Hortensia Blanco és la directora del museu.
7: Degut a uns problemes que va haver sobretot d'aigües, d'infiltracions i de més, s'ha haver d'actuar amb urgència i aquesta restauració se va fer des de l'any 2020 fins aproximadament el 23-24. Les parets ens han quedat descobertes, aquí un poc el títol que celebram Quan les parets ens parlen, i el que feim és mostrar aquesta història i mostrar aquest espai a la ciutadania.
6: L'exposició detalla els treballs de la restauració d'un espai clau en la història de les Pitiüses. Des d'avui, les dues sales es reobriran puntualment per visites guiades en grups de 15 persones. El museu va tancar fa 16 anys i continua pendent d'una rehabilitació integral.
7: Però aquest espai té les seves mancances i limitacions i s'ha de continuar en la reforma integral de l'edifici.
6: El Museu de Dalt Vila complirà 120 anys l'any que ve, un edifici clau en la història de la ciutat que abarca 3.000 anys d'història de les Pitiüses.
2: I parlem també de l'actriu mallorquina Victoria Luengo.
6: Això que sentiu és part del Ser Querido, de Rodrigo Sorogoyen, que s'ha presentat aquest cap de setmana al Festival de Cannes i on Victoria Luengo comparteix protagonisme amb Javier Bardem. L'actriu mallorquina participa també en un altre de les

0: Pel·lícules que competeix a la secció oficial per fer-se amb la Palma d'Or, Amarga Navidad de Pedro Almodóvar i que es presentarà demà dimarts. Una doble participació en un dels festivals de cinemes més importants del món que Victoria Luengo viu com un somni.
1: Yo estoy feliz, estoy muy contenta de estar aquí, estoy muy emocionada y tengo un amigo que me dijo antes de venir, Vicky, intenta estar presente y creo que es el mejor consejo que me han dado y estoy aquí pues estando ahora contigo, luego con cada cosa que me toque, estoy feliz.
0: L'acollida del Ser Querido ha estat molt bona per part de la crítica. Conta la història d'un director de cinema interpretat per Bardem i la seva filla, una actriu interpretada per Luengo, que es retroben en un rodatge que reobrirà antigues ferides.
1: Yo creo que el tiempo no se recupera y sobre todo creo que la herida de un padre o una madre ausente es una cosa que por mucho que creas que la curas es muy difícil de curar y creo que siempre vas a estar buscando que ese padre o esa madre vuelva a ti, ¿no?
0: I més cites culturals per avui. El Teatre Principal de Palma acull la lectura dramatitzada de l'obra El caire de les campanes, una obra clau d'Alexandre Ballester. Tot i que el text guanyà el Premi del Teatre Principal l'any 1987, fins ara no s'havia escenificat mai.
2: I d'on la cultura arribam a les 2:30. Recordin que l'actualitat de les Balears torna al butlletí de les 4. Gràcies per la seva atenció.
3: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.